0: Matí 360.
1: Els hospitals de Blanes i Calella incorporaran 12 llits de semicrítics durant el 2027. L'ampliació formarà part del desplegament d'aquest tipus d'atenció a la regió sanitària de Girona.
2: El Futsal Mataró venia de guanyar la primera jornada i en aquesta segona jornada es va desfer del Melistar per un marcador de 3-1. Els mataronins es van avançar en el minut 3 amb un gol de Raúl Bosco i van fer el segon en el 14 per mitjà de Biel Martí. Tot i que els de Melilla van detallar diferències en la represa, el Futsal Mataró va fer el definitiu 3-1 obra de Bernat en el minut 28.
1: Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem al decret d'habitatge.
3: Tampoc és que a Itxiren se li hagi perdonat de cop aquestes accions, per molta cara de nen que tingui, no. Tot i que ha perjurat que eren coses de la discogràfica.
4: És veritat,
3: no,
4: que té cara de nen, eh?
3: Itxiren jo crec que serà el vell amb cara de nen. És d'aquelles persones que per molt que es facin grans...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Matí 360.
1: Els hospitals de Blanes i Calella incorporaran 12 llits de semicrítics durant el 2027. L'ampliació formarà part del desplegament d'aquest tipus d'atenció a la regió sanitària de Girona.
2: El futsal Mataró venia de guanyar la primera jornada i en aquesta segona jornada es va desfer del Melistar per un marcador de 3-1. Els mataronins es van avançar en el minut 3 amb un gol de Raúl Bosco i van fer el segon en el 14 per mitjà de Biel Martí. Tot i que els de Melilla van detallar diferències en la represa, el futsal Mataró va fer el definitiu 3-1 obra de Bernat en el minut 28.
1: Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem al decret d'habitatge.
3: Tampoc és que a Itxiren se li hagi perdonat de cop aquestes accions, per molta cara de nen que tingui, no. Tot i que ha perjurat que eren coses de la discogràfica.
4: És veritat,
3: i no
4: que té cara de nen, eh?
3: Itxiren jo crec que serà el vell amb cara de nen. És d'aquelles persones que per molt que es facin grans...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: i hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
1: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
2: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
3: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1:00 a.m. a 1:00 p.m. con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes. Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
4: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. Matí 360.
5: Els hospitals de Blanes i Calella incorporaran 12 llits de semicrítics durant el 2027. L'ampliació formarà part del desplegament d'aquest tipus d'atenció a la regió sanitària de Girona.
6: El futsal Mataró venia de guanyar la primera jornada i en aquesta segona jornada es va desfer del Melistar per un marcador de 3-1. Els mataronins es van avançar en el minut 3 amb un gol de Raúl Bosco i van fer el segon en el 14 per mitjà de Biel Martí. Tot i que els de Melilla van detallar diferències en la represa, el futsal Mataró va fer el definitiu 3-1 obra de Bernat en el minut 28.
5: Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem al decret d'habitatge.
7: Tampoc és que a Itxiren se li hagi perdonat de cop aquestes accions, per molta cara de nen que tingui, no. Tot i que ha perjurat que eren coses de la discogràfica.
8: És veritat,
7: no,
8: que té cara de nen, eh?
7: Itxiren jo crec que serà el vell amb cara de nen. És d'aquelles persones que per molt que es facin grans...
4: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
4: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
5: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
0: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
6: Ràdio Marina. Matí 360.
7: Els hospitals de Blanes i Calella incorporaran 12 llits de semicrítics durant el 2027. L'ampliació formarà part del desplegament d'aquest tipus d'atenció a la regió sanitària de Girona.
8: El futsal Mataró venia de guanyar la primera jornada i en aquesta segona jornada es va desfer del Melistar per un marcador de 3-1. Els mataronins es van avançar en el minut 3 amb un gol de Raúl Bosco i van fer el segon en el 14 per mitjà de Biel Martí. Tot i que els de Melilla van detallar diferències en la represa, el futsal Mataró va fer el definitiu 3-1 obra de Bernat en el minut 28.
7: Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem al decret d'habitatge.
9: Tampoc és que a Itxiren se li hagi perdonat de cop aquestes accions per molta cara de nen que tingui. No. Tot i que ha perjurat que eren coses de la discogràfica.
10: És veritat,
9: i no
10: que té cara de nen, eh?
9: Itxiren jo crec que serà el vell amb cara de nen. És d'aquelles persones que per molt que es facin grans...
6: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8.
2: Molt bon dia, dimarts 29 de setembre del 2026.

0: És l'energia de Doctor Prats, un tema que pertany al seu darrer disc i que hem conegut fa pocs mesos. A més a més, hem sentit moltíssim aquest estiu 2026 amb concerts per tota la seva gira que han fet arreu del territori en diverses festes majors. La darrera, per cert, a Santa Coloma de Farners. 8 i 3 minuts al matí. Què tal, com esteu? Molt bon dia. Comencem el programa d'avui, d'aquest dimarts 29 de setembre del 2026, a Ràdio Marina, al 100.3 i 96.2, i també a marina360.cat.
1: Matí 360.
0: És un plaer acompanyar-vos cada dia a primera hora del matí amb tota la informació local i comarcal, també amb l'agenda d'activitats, la visió de com se circula el territori durant aquesta primera hora del matí, i com cada dia, a més, a la segona hora tenim informació cultural i musical amb la Montse Rico i el viatge en el temps en el nostre DeLorean per saber què passava en el món de la música tal dia com avui. Tot plegat amb la millor música del món, i avui també molt pendents del cel, molt pendents de la previsió del temps. Algunes precipitacions ja han caigut al territori en punts concrets, com per exemple a Vidreres i també en alguns punts del Maresme. S'espera que les precipitacions més intenses siguin a partir de mig matí, migdia. Ho anirem actualitzant segons es vagin produint aquestes precipitacions. De fet, hi ha l'avís per pluja intensa en molt poca estona, en 30 minuts, del Servei Meteorològic de Catalunya, també del Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme. Una alerta més ahir al vespre. De fet, Protecció Civil va enviar un missatge és alerta a tots els dispositius mòbils de la Selva i el Maresme, doncs explicant aquesta situació, aquest avís de pluja intensa, però no limitant la mobilitat. Per tant, no hi ha restriccions d'activitats tampoc, ni tampoc de mobilitat. Només es demana prudència, precaució. Ara mateix ho explicarem amb més detall a l'espai de les notícies. De fet, en parlarem amb el meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme, Quim Serra, Joaquim Serra, d'aquí uns minuts, que ens explicarà amb més detall aquest episodi de pluges intenses que es preveu al territori per les properes zones. Comencem, doncs. Salutacions ben cordials de tot l'equip que fa possible cada dia aquest programa. Som l'Isabel González, la Montse Rico, el Danilo Mateu i qui us parla. Un plaer, Josep Lluís Vidal. Comencem amb la informació local i comarcal.

Els Mossos d'Esquadra investiguen un possible cas de detenció il·legal aquest diumenge a Calella. Els fets haurien tingut lloc pels vots a 2:15 de la nit en una zona de les afores del municipi. Segons el testimoni que va alertar la policia, diverses persones haurien tret la víctima de l'interior del seu cotxe i se l'haurien emportat contra la seva voluntat en un altre vehicle. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació. Segons ha avançat la publicació digital El Caso, la víctima encara no hauria estat localitzada. Una altra qüestió que avui us expliquem. El president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, Antoni Escudero, reclama poder recuperar els peatges a l'autopista AP7. Ho ha defensat aquest dilluns durant la celebració del Dia Mundial del Turisme, que ha reunit representants del sector turístic gironí. Escudero considera que la situació de l'autopista s'ha anat deteriorant des de l'aixecament de les barreres i assegura que actualment és intransitable, perillosa, i que el seu estat perjudica el turisme.

0: Escoltem la intervenció o les declaracions, millor dit, en aquest sentit, del president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, Antoni Escudero.
1: L'autopista considerem que perjudica el turisme i perjudica la imatge de Catalunya. L'autopista està intransitable, l'autopista és perillosa, l'autopista està bruta d'objectes que es perden a la pròpia autopista, hi ha hagut accidents, i crec que no és de rebut i que no volem vinyeta, volem que s'instal·li el pagament, un pagament tou, tampoc ha de ser com era abans, i si han de... jo m'estimo més pagar que no tenir això de la manera que està desfet, no?
0: Durant la seva intervenció, Escudero també ha tornat a reclamar el perllongament de la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar, una infraestructura que considera necessària per al territori. 8 del matí, 8 minuts. L'Hospital de Calella ha incorporat un servei gratuït d'estètica oncològica per a persones que estan en tractament contra el càncer. El programa de la Fundació Ricardo Fisas Natura Vicé funciona al centre des del 14 de setembre i ofereix tractaments especialitzats per cuidar la pell durant el procés oncològic. El servei ofereix tractaments estètics individuals i pautes d'autocura adaptades als canvis que pot experimentar la pell a conseqüència dels tractaments, com per exemple la sequedat, la sensibilitat o la irritació. L'objectiu és contribuir al benestar i a la qualitat de vida dels pacients. I una altra qüestió, el mapa de joves artistes del Maresme estrena un museu virtual per donar més visibilitat a les creacions dels artistes de la comarca. Actualment el mapa compta amb 128 artistes d'entre 16 i 35 anys i permet buscar-los segons el municipi i la disciplina. S'hi poden trobar creadors vinculats a diferents disciplines i una de les funcionalitats permet saber també quins artistes estan disponibles per impartir tallers amb l'objectiu de facilitar el contacte amb ajuntaments, centres educatius, entitats i altres agents culturals de la comarca. La principal novetat és ara el Museu Virtual, que recull una selecció d'obres cedides pels mateixos creadors. I a Blanes s'han iniciat aquest dilluns una nova campanya d'asfaltat amb una inversió d'1,7 milions d'euros. Es tracta de la tercera actuació d'aquest tipus dels darrers anys i es dividirà en dues fases amb treballs en alguns dels principals vials de la ciutat. La primera fase compta amb un pressupost d'1,2 milions d'euros i permetrà actuar sobre uns 21.000 metres quadrats. Els treballs inclouen trams de l'Avinguda d'Europa, l'Avinguda dels Pavos, la plaça Catalunya i tot el passeig de mar entre la plaça Catalunya i el port, a més d'altres carrers. El termini màxim d'execució és de 6 mesos. Tindrà una inversió de... La segona fase, volem dir, tindrà una inversió de 500.000 euros, començarà a principis de l'any vinent i una durada prevista de 3 mesos.

0: I obrim tot seguit la plana d'informació d'àmbit general. El telèfon d'emergència 112 ha rebut 44 trucades relacionades amb les pluges fins a les 6 del matí d'aquest dimarts. El Maresme, juntament amb el Barcelonès, la comarca que ha concentrat més avisos. Per municipis també destaca Vidreres, com dèiem al principi, amb 3 avisos. Protecció Civil demana extremar la precaució durant el dia d'avui, durant la previsió de pluges localment intenses, especialment durant el matí. Entre les comarques afectades hi ha la Selva i el Maresme, on el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat el nivell de perill per intensitat de pluja. Les tempestes més importants es preveuen fins a les 12 del migdia, des d'ara fins a les 12 del migdia, tot i que els avisos s'allarguen durant la jornada. Els aiguats poden deixar afectacions importants de manera local, però no es preveu que el fenomen afecti amb la mateixa intensitat a tot el territori. Protecció Civil va enviar ahir al vespre, a les 10 passades de la nit, un alert a 13 comarques, entre les quals hi ha la Selva i el Maresme, per a partir d'aquest episodi demanar que s'extremin les precaucions. Ho explica la sotsdirectora de Protecció Civil Imma Soler.
1: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució, sobretot que tothom estigui molt amatent de quina és la situació meteorològica, com estem dient, poden haver-hi punts que plogui molt, poden haver-hi punts que no plogui gent, per tant, ser amatents, per exemple, demà al dematí, si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi, perquè seran pluges que aniran passant, que aniran recorrent el territori de sud cap a nord, per el litoral i prelitoral, per tant, es aniran movent.
0: De moment no s'han anunciat restriccions generals de mobilitat ni tampoc suspensió de classes ni activitats. També es poden produir acumulacions importants d'aigua en poca estona. Per tant, moltíssima precaució a l'hora de circular per llocs inundables com, per exemple, les rieres del territori. I dues persones han estat detingudes per desordres públics i atemptat contra l'autoritat durant la protesta per la crisi de l'habitatge d'aquest dilluns davant del Palau de Congressos de Barcelona. La mobilització va tallar l'Avinguda Diagonal durant unes 4 hores. Segons els Mossos d'Esquadra, la protesta va transcórrer sense incidències fins a les 9 del vespre, quan diverses persones van començar a fer llançaments contra la línia policial i van intentar superar les tanques de seguretat. La protesta coincidia amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Palau de Congressos i reclamava mesures davant la crisi de l'habitatge, entre els quals la renovació dels contractes de lloguer i frenar els desnonaments de persones vulnerables. I acabarem amb la previsió del temps per aquest dimarts. Una previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, ja àmpliament comentada, amb ruixats i avisos per intensitat per pluja, sobretot al quadrant nord-est, això inclou les comarques del Maresme i la Selva, amb temperatures màximes que avui baixen i se situen en els 26 a la costa i en els 24 a les zones d'interior. Anirem actualitzant aquesta informació al llarg del dia. Teniu més informació a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de Telegram i també de WhatsApp. Greu és un quart de nou del matí. A aquesta hora ens fixem amb la mobilitat al territori.

I a banda de les complicacions habituals al territori, com cada dia a la carretera de Blanes a Tordera, també la Nacional 2 en alguns punts de la Selva i el Maresme, avui també tenim altres punts per comentar. Comarques gironines, per exemple, entre la Llambilles i Cassà de la Selva, a la C65 hi ha circulació amb retencions de 2 km en sentit nord, en sentit Girona. També al sud, més cap al sud, a la C31, tram final de l'autopista del Maresme, a Badalona, 2 km de circulació amb retencions en sentit Barcelona. També, com cada dia, a les entrades de l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot rondes a Barcelona i nus de la Trinitat, trobem circulació intensa i amb retencions venint de la Selva i el Maresme. I pel que fa a Rodalies, un parell de punts, R2 Nord i R11, que circulen per l'interior i connecten Girona amb Barcelona. Hi ha diverses afectacions a causa de les condicions meteorològiques adverses previstes per avui. Diuen que els trens circularan amb limitacions temporals de velocitat per garantir la seguretat. És una situació que diuen des de Rodalies que podrà provocar que els trens romanguin aturats més temps de l'habitual i també, per tant, que el temps de recorregut sigui més gran. I a la línia R11... a causa d'una incidència per robatori de cable entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià a les comarques gironines, els trens circulen amb demores que poden superar els 20 minuts de mitjana i també poden romandre aturats més temps de l'habitual a les estacions. I encara un altre punt de Rodalies, a Calella, a la línia R1, per obres de renovació a l'estació de Calella, alguns trens amb origen o destinació a aquesta ciutat, Calella, iniciaran o finalitzaran el seu recorregut. I serà a partir d'aquest 29 de setembre i de dilluns a divendres. Al cap de setmana aquesta restricció no és aplicable. Per tant, sí que es recomana consultar el web de Rodalies per saber quins són els trens exactament que queden cancel·lats amb origen o destinació a Calella. Vuit del matí, 17 minuts. Seguim. Matí 360, Ràdio Marina, d'aquest dimarts, 29 de setembre del 2026.

0: Matí 360, l'entrevista del dia.
1: Protecció Civil va enviar ahir, passades les 10 de la nit, un missatge és alerta als dispositius mòbils a la Selva i al Maresme, doncs alertant, avisant d'aquestes pluges intenses que recorreran o que estan ja començant a recórrer el territori de, en principi, de sud a nord. Anem a comentar una mica com està sent aquest episodi o com es preveu que sigui en les properes hores aquest episodi de pluges intenses que arriba ara tot just començada la tardor amb en Joaquim Serra, meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme, Meteomar. Aquí tenim el telèfon, Joaquim. Bon dia, benvingut.
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Gràcies per ser avui aquests minuts amb nosaltres. Algun registre important que haguem de considerar a aquesta hora? Perquè l'episodi començava en principi de matinada, no? També segons vau emetre una alerta vosaltres mateixos ahir a la tarda.
2: Sí, a veure, aquí hi ha diverses coses a tenir previst, a tenir present. D'entrada, de moment encara no ha començat a ploure aquí a la comarca, aquí els registres són molt, molt minsos, cap a Dos Rius, per exemple, a Cerdà, al litoral, estem parlant que han caigut un parell de litres i poca cosa més. Val? Per tant, de moment, les precipitacions han estat poc importants. Sí que s'espera que arribin aquests xàfecs amb tempesta. Una altra cosa, si per una situació d'aquest tipus, que d'altra banda no deixa de ser normal en aquestes èpoques de l'any, cal activar un S-alert, però en qualsevol cas, sí que esperem que les precipitacions al llarg d'aquest matí, migdia i fins i tot també aquesta tarda acabin afectant el Maresme i també la zona de la Selva.
1: Uh-huh. Es parla d'això, d'un episodi de, no tan general, no? Més aviat un episodi amb episodis de pluja intensa local, no?
2: Sí, que de fet és molt típic d'aquestes alçades de l'any. Estem principis de tardor, recta final del setembre, principi d'octubre, amb un flux de vent de llevant, amb inestabilitat a les capes mitjanes i baixes de la troposfera, i això doncs el que acostuma a fer és que tinguem aquestes situacions de xàfecs sempre bastant locals, sobretot pel que fa a la quantitat de la precipitació. Quan es produeixen són intensos arreu, però pel que fa a la quantitat de precipitació acostumen a ser fenòmens més puntuals. Ja dic, és molt fàcil que pugui passar, sense anar més lluny, que doncs, a Blanes, per exemple, caiguin 40 o 50 litres per metre quadrat i, en canvi, ben a prop, a Calella, amb prou feines arribin als 10. Mm-hmm. Això és molt típic en aquest tipus de situació. Sí que és veritat que aquest mig matí, mig dia, a mesura que la línia de precipitació vagi escombrant de sud cap a nord tota aquesta zona del nord de la costa central, sud de la costa Brava, doncs les precipitacions seran més generals. Seran més generals, però sempre els registres més importants serien de forma local.
1: Mm-hmm. Davant de tot això, des de serveis com el Meteomar, el Consell Comarcal del Maresme, i també des del Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya, sempre precaució, no? A l'hora, sobretot, de tenir en compte el territori i les rieres i els passos soterrats.
2: Sí, exactament. Sobretot s'ha de tenir sentit comú. Bàsicament és tenir sentit comú. Si hem de fer un desplaçament que és inevitable, doncs l'hem de fer. Però si no és necessari i veiem que està plovent a Bots i Barrals, doncs potser ens podem esperar una estoneta que hagi passat o simplement doncs, no fer-lo. No? I això parlo dels desplaçaments, però siguin a peu o siguin amb cotxe. I a banda d'això, doncs, tenir el sentit comú, si està baixant una riera, per poc que baixi, sabem que en qualsevol moment pot baixar un cap d'ona, és a dir, baixar una part molt més important d'aigua de cop, i per tant això ho hem de preveure, i per tant no creuar aquest pas de riera si no és estrictíssimament necessari. Vull dir, al final és com tot, s'ha de tenir sentit comú.
1: Unes rieres al Maresme i també la Tordera, que com que estem parlant d'un territori petit, relativament petit, és a dir, si prou al Montseny, doncs de seguida podem tenir una quantitat d'aigua molt important aquí a la costa, no?
2: Sí, no és una situació d'aquest tipus, eh? Per això caldria una llevantada, no, caldria una llevantada, caldrien registres de 200, 300 litres per metre quadrat a les capçaleres de la Tordera, per exemple, a la zona del Montseny, i això no passarà. Això no ha de passar en aquest tipus de situació. Aquest tipus de situació és la típica situació de tempestes a principis de tardor que es produeix habitualment o que s'hauria de produir de forma habitual.
1: Mm-hmm. Perfecte, Joaquim. Doncs anirem seguint l'evolució d'aquestes tempestes que s'esperen, sobretot de manera local, no? Al llarg del matí, les properes hores durant el dia d'avui, en definitiva, al territori. Gràcies per explicar-nos-ho. Bon dia.
2: Ho anirem seguint. Que vagi bé. Bon dia.
0: Matí 360.

0: Matí 360.
1: Passen 4 minuts de 8:45 del matí. Anem a fer ara un cop d'ull a les propostes d'oci i cultura que tenim al territori. Avui és el darrer dia per visitar l'exposició Nudibranquis, alquímia de color, d'Anna Roser a la Casa Saladrigues de Blanes. També fins al dia 3 d'octubre s'està celebrant el tercer festival Talent Blanenc a diversos espais del municipi, però amb epicentre al Teatre de Blanes. També recordem el proper dissabte, dia 3, hi ha la trobada de bandes de música de Catalunya durant tot el dia a la població de Blanes. I també a Lloret de Mar, el proper cap de setmana de fotografia amb el festival Montfoto, que enguany arriba a la 30a edició. La que inaugural serà el divendres dia 2 i fins al dia 4 amb diverses activitats que tindran lloc al Teatre de Lloret. A Malgrat de Mar, el proper dijous 1 d'octubre, celebren el Dia Internacional de la Gent Gran amb una caminada urbana a partir de les 4 de la tarda que sortirà des de la plaça de l'Església. I a Tossa continua la campanya gastronòmica La Cuina del Simitomba fins al 4 d'octubre. A Calella, a Pineda, millor dit, fins diumenge dia 4, celebren també la Setmana de la Gent Gran amb diverses activitats esportives, jocs de taula i sessions i també tallers de coaching. A Tordera, el proper diumenge, al Teatre Clavé, representació de Parfum en Vaig, amb Carles Sanz, a partir de les 6 de la tarda. I a Palafolls, fins aquest divendres, hi ha concerts de música clàssica a l'església parroquial de Sant Genís de Palafolls. Acabem, per altra banda, destacant a Brunyola la 32a edició de la Fira de l'Avellana de la Selva de Brunyola, que tindrà lloc els dies 3, 9, 10 i 11 d'octubre.
2: Marta, demà pàdel a les 5.
3: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
2: Com? Marta, anul·lem. Has de trucar a Vital Dent.
4: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent. Blanes.
6: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
7: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-ho Tot tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recupera-ho.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-ho. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 040. Recupera-ho, el teu desballestament de confiança.
8: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
0: Radio Marina. Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.

Ja fa temps que triomfava Pink amb aquest tema, Get the Party Started. Són les 8:42 al matí. Va, obrim els diaris i anem a fer un cop d'ull a les portades dels rotatius d'aquest dimarts 29 de setembre. Diari de Girona en portada porta el següent titular destacat. El dèficit d'infermeres a Girona ja incrementa l'espera. El Col·legi de Professionals alerta que les cures es redueixen i reclama mesures. Altres temes que destaca el diari en portada, les comarques gironines lideren el creixement econòmic i la policia local de Palamós deixarà de fer hores extres com a protesta. Anem a La Vanguardia, mitja pàgina de la portada, amb foto inclosa, està ocupada pels Premis La Vanguardia, els titulen L'Hora del Periodisme i amb foto i nom de cadascun dels guardonats. També un altre tema a la portada de La Vanguardia, que porta el següent titular, Sánchez, patriotisme, és evitar que una anciana acabi al carrer. I també un altre titular de La Vanguardia, del grup Godó, avui dimarts, diu el següent, pacte perquè la Mari Carmen torni al seu pis del Retiro. El periòdico, amb foto inclosa, marxes i acampades. Uns 2.000 manifestants tallen la Diagonal per pressionar Sánchez mentre a Madrid es manté l'acampada. També destacant el periòdico avui que la incidència del càncer augmenta entre les dones joves. Els diagnòstics del tumor de colon entre els 20 i 29 anys augmenten un 21% anual. I una altra qüestió que destaca el periòdico en portada, Espanya desenvolupa els seus drons per defensar-se d'atacs aeris. Acabarem amb el diari Ara, amb tres temes també en portada d'aquest rotatiu barceloní. La pròrroga dels lloguers tensiona la negociació fins al final. També amb foto i en clau internacional destaquen atac al cor de Kiev i Ponent, el Penedès i Girona lideren el creixement. Ens acostem a 3:15 del matí d'aquest dimarts i ara arriba Damiano David.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: El senyor Soler està tan satisfet amb els de dutxa Girona del canvi de la banyera pel nou plat de dutxa extraplai antilliscant, saps? Crec que no cal que arribem a tenir perill de caure per canviar la nostra. Com diu ell, si la banyera vols canviar, els de dutxa Girona has de trucar.
2: Tens raó. Ho fem ja i ho gaudim des d'ara i per molts anys. Vinga, els truco ara mateix. Són d'aquí, són ràpids i són bons.
1: Apunta. Dutxa Girona. 670-78-22-26.
3: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: El dissabte 3 d'octubre, Blanes sonarà com mai. La 42a trobada de bandes de Catalunya arriba per primera vegada a les comarques gironines. 20 bandes i prop de 1.000 músics ompliran els carrers, les places i el passeig de mar amb cercaviles, concerts i una gran interpretació conjunta. Vine a viure la força de la música en directe. Trobada de bandes de Catalunya. Dissabte 3 d'octubre, a Blanes. Més informació, blanes.cat. Ràdio Marina.
5: Recte final d'aquesta primera hora del matí, 3:60 d'aquest dimarts 29 de setembre. Queden 7 minuts escassos per les 9 en punt del matí. Actualitzem informació de mobilitat i tot seguit anem amb les notícies. Segons informa el Servei Català de Trànsit, continua aquesta circulació amb retencions a la C65 entre Llambilles i Cassà de la Selva en direcció Girona. 2 quilòmetres de circulació amb retencions. També a la C31, tram final de l'autopista del Maresme a Badalona. 2 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Barcelona. Complicacions, com cada dia, per accedir a l'àrea metropolitana de Barcelona, també des de la Selva i el Maresme, a les rondes de Dalt i Litoral i també al nus de la Trinitat, i la circulació intensa cada dia també que presenta la carretera de Blanes a Tordera o també a la Nacional 2 en alguns punts de l'Alt Maresme. Pel que fa a Rodalies, la R2 Nord, a causa de les condicions meteorològiques adverses que es preveuen per avui, els trens circulen amb limitació de velocitat, diuen, per garantir la seguretat des de Rodalies. Per tant, això pot provocar que alguns trens romanguin aturats més temps.

0: Tres casos per repassar l'actualitat d'aquest dimarts 29 de setembre. Els Mossos d'Esquadra investiguen un possible cas de segrest. Aquest diumenge a Calella, els fets haurien tingut lloc pels vols de 2:15 de la nit en una zona als afores del municipi. Segons el testimoni que va alertar la policia, diverses persones haurien tret la víctima de l'interior del seu cotxe i se l'haurien emportat contra la seva voluntat en un altre vehicle. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec de la investigació. Segons ha avançat el digital el caso, la víctima encara no hauria estat localitzada. I també us hem explicat avui que el president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, Antoni Escudero, reclama recuperar els peatges a la P7. Ho ha defensat aquest dilluns durant la celebració del Dia Mundial del Turisme, que ha reunit representants del sector turístic gironí. Escudero considera que la situació de l'autopista s'ha anat deteriorant des de l'aixecament de les barreres i assegura que actualment és intransitable, perillosa i que el seu estat perjudica el turisme. L'escoltem.
1: L'autopista considerem que perjudica el turisme i perjudica la imatge de Catalunya. L'autopista està intransitable, l'autopista és perillosa, l'autopista està bruta d'objectes que es perden a la pròpia autopista, hi ha hagut accidents i crec que no és de rebut i que no volem vinyeta, volem que s'instal·li el pagament, un pagament tou, tampoc ha de ser com era abans, i si han de... Jo m'estimo més pagar que no tenir això de la manera que està desfet, no?
0: Durant la seva intervenció, Escudero també ha tornat a reclamar el perllongament de la C32 entre Blanes i Lloret de Mar, una infraestructura que considera necessària per al territori. 3 minuts i mig i les 9. L'Hospital de Calella ha incorporat un servei gratuït d'estètica oncològica per a persones que estan en tractament contra el càncer. El programa de la Fundació Ricardo Fisas Natura Vicer funciona al centre des del 14 de setembre i ofereix tractaments especialitzats per cuidar la pell durant el procés oncològic. El servei ofereix tractaments estètics individuals i pautes d'autocura adaptades als canvis que pot experimentar la pell a conseqüència dels tractaments, com per exemple la sequedat, la sensibilitat o la irritació. L'objectiu és contribuir al benestar i a la qualitat de vida dels pacients. I el Mapa de Joves Artistes del Maresme estrena un museu virtual per donar més visibilitat a les creacions dels artistes de la comarca. Actualment, el mapa compta amb 128 artistes entre 16 i 35 anys i permet buscar-los segons el municipi i la disciplina. S'hi poden trobar creadors vinculats a diferents disciplines i una de les funcionalitats permet saber també quins artistes estan disponibles per impartir tallers amb l'objectiu de facilitar el contacte amb ajuntaments, centres educatius, entitats i altres agents culturals de la comarca. La principal novetat és ara el Museu Virtual, que recull una selecció d'obres cedides pels mateixos creadors. I Blanes ha iniciat aquest dilluns una nova campanya d'asfaltat de carrers amb una inversió d'1,7 milions d'euros. Es tracta de la tercera actuació d'aquest tipus dels darrers anys i es dividirà en dues fases amb treballs en alguns dels principals vials de la ciutat. La primera fase, que ha començat, com dèiem, aquest dilluns, compta amb un pressupost d'1,2 milions d'euros i permetrà actuar sobre uns 21.000 metres quadrats. Els treballs inclouen trams de l'Avinguda Europa, l'Avinguda dels Pavos, la plaça Catalunya i tot el passeig de mar entre la plaça Catalunya i el port, a més d'altres carrers. El termini màxim d'execució és de 6 mesos. La segona fase començarà a principis de l'any vinent amb una inversió de 500.000 d'euros i una durada prevista de 3 mesos. Informació d'àmbit general. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 44 trucades relacionades amb les pluges fins a les 6 del matí d'aquest dimarts. El Maresme, juntament amb el Barcelonès, és la comarca que ha concentrat més avisos. També destaca Vidreres, amb 3 avisos. Protecció Civil demana extremar la precaució durant el dia d'avui davant la previsió de pluges que poden ser localment intenses. Escoltem la responsable de Protecció Civil, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, sobre aquesta recomanació i sobre aquest avís per precaució per pluges.
2: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució, sobretot que tothom estigui molt amatent de quina és la situació meteorològica. Com estem dient, poden haver-hi punts que plogui molt, poden haver-hi punts que no plogui gent, per tant, ser amatents. Per exemple, demà al matí, si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola, veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim.

0: ens esperem a que aturi, perquè seran pluges que aniran passant, que aniran recorrent el territori de sud cap a nord, per el litoral i prelitoral, per tant es aniran movent.
1: I acabarem precisament amb la previsió del temps per aquest dimarts. Una previsió del Servei Meteorològic de Catalunya que apunta, doncs, això, a ruixats que poden ser localment intensos. De fet, hi ha activats diversos avisos per intensitat de pluja a tot el quadrant nord-est que inclou la selva i el maresme. Temperatures màximes que avui baixen, 26 graus de màxima a la costa i 24 a l'interior. Teniu més informació, més notícies al llarg del dia als butlletins horaris de Ràdio Marina i també a marina360.cat i també als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
2: Si passes color, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: comencem la segona hora del matí 360. Montse, bon dia, què tal?
1: Hola, què tal? Bon dia. Doncs mira, contenta, perquè la Mari Carmen torna a casa.
0: Sí, es va anunciar que va ser ahir, no?, un acord in extremis, bueno, in extremis no, perquè ja l'havien desnonat, però vaja,
1: sí, que... més in extremis, que està enmig del carrer, la veritat és que... Sí, prou in extremis, sí. De vegades, doncs, jo suposo que s'han vist també obligats per la pressió mediàtica i per tot el bombo que se li ha donat a aquest cas. Així que avui doncs toca parlar de vivenda, no només pel retorn aplaudit de la Mari Carmen a casa seva, només faltaria, i a més amb uns acords doncs, que li permetran estar aquí els propers 8 anys sense que doncs, hagi de pagar més d'un terç dels seus ingressos, cosa que d'altra banda doncs, semblaria que hauria de ser normal, no? Però és que a banda d'això, doncs, avui teòricament arriba al Consell de Ministres aquest decret d'habitatge que hauria de comptar amb el suport de tothom perquè posteriorment sigui convalidat al Congrés.
0: I no.
1: Ja veurem què passarà, perquè ara que volen és que s'endureixi més aquest decret, però no sé si és que de moment estaria bé que hi hagués un decret, sigui el que sigui.
0: No, és que la qüestió és que... Mira, a mi això m'enerva molt, no? Perquè
1: molt.
0: En temes que haurien de ser... Que si vols poden ser pocs, vale? Poden ser 3, 4, 5 temes, no? Però haurien de ser els temes cabdals. En els temes cabdals tothom s'hauria de posar d'acord.
1: Tothom s'hauria de posar d'acord. I en base a aquests acords, després s'evoluciona, es creix, es decreix, s'amplia, es disminueix, s'afegeixen coses, però com a mínim que arribi alguna cosa. El text doncs, proposava, el text que fins ara sembla que no tindrà amb tots els acords necessaris, proposava prorrogar els lloguers fins a 2 anys, entre altres mesures prohibeix els desnonaments de persones vulnerables fins al 31 de desembre de 2028, endureix les condicions per al lloguer temporal, concedeix bonificacions fiscals a propietaris i llogaters... aquestes coses que no s'entenen.
0: Jo pujo a la sintonia.
1: Sí, pujo a la sintonia perquè... Mira, avui t'he demanat una cançó que li posarem la nota d'humor, perquè fa 40 anys aquesta esbojarra de banda, els Madness, proposaven això de construir una casa enmig del carrer, i potser haurem de fer el mateix. De fet, ja està passant des de fa 3 dies, perquè crec que a la Plaça del Sol hi ha un campament muntat que espero doncs, que es perllongui durant molts dies més.
0: Tindrem un altre 15M o què?
1: Si us plau, és necessari, si us plau, és necessari que la gent surti al carrer, que es manifesti, perquè quan la gent expressa el seu descontent, passen coses. En fi, no divaguem més. Comencem amb música, va.

0: a tot això que parlàvem de vivenda, avui precisament dimarts tenim espai dedicat al sector de l'habitatge i de la vivenda amb Josep Serra, de Serres Immobiliàries a Santa Susana, per entendre, si més no, certs aspectes que avui dia en aquest sector es fan una mica complexos.
1: Hi ha moltes incògnites al voltant de la vivenda, la veritat sí. És que sí. D'aquí uns minuts, eh?
0: D'aquí, sí, 10 minutets, com a màxim. Madness, Sound House, per obrir aquesta segona hora del matí 360 de Ràdio Marina. Ens quedem amb Alex Warren, que ens sorprenia també ara la primavera amb aquest tema.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: A Climaprotec posem a punt la teva caldera perquè tinguis un bon hivern. Amb els plans de manteniment, revisem la teva caldera i calefacció de gas, gasoil i biomassa. I els sistemes d'aerotèrmia i geotèrmia sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
4: Radio Marina. Matí 360.
5: L'actualitat del sector immobiliari amb Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
6: Com cada dimarts anem a parlar d'habitatge, anem a parlar de vivenda amb en Josep Serra de Serres Immobiliàries de Santa Susana. Josep, bon dia.
7: Hola, gràcies. Encantat de reprendre aquest espai després de l'estiu.
6: Efectivament, tornem a l'actualitat del sector immobiliari cada setmana amb en Josep Serra de Serres Immobiliàries. Un espai on parlem de temes relacionats amb l'habitatge i al mateix temps podem resoldre els vostres dubtes i consultes. Aquest és un espai, recordeu, multicanal. El trobareu a la ràdio, a Ràdio Marina, en format podcast també, i a les xarxes socials. A més, podeu recuperar tots els episodis al nostre portal marina360.cat. Josep, avui parlem de diners. Des de l'inici de l'estiu aproximadament, el Banc Central Europeu, el BCE, ha tornat a pujar els tipus d'interès de referència. Això significa que moltes hipoteques s'encariran. Com funciona exactament això?
7: Sí, però Josep Lluís, amb un matís important, no totes les hipoteques s'encarreixen. Les que ho noten sobretot són les hipoteques a tipus variable. El funcionament és bastant senzill. Quan el Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès, els diners es tornen més cars per a les entitats bancàries, per als bancs. I això acaba repercutint en el cost dels préstecs, els costs que paga tothom quan demana algun tipus de préstec. Amb una hipoteca variable, la quota es revisa periòdicament en funció de l'Euribor. Per tant, si l'Euribor puja, quan arriba a la data de la revisió, la quota mensual també pot pujar o baixar, en el cas de que baixessin, no? Dit d'una manera molt senzilla, si abans el banc et deixava diners a un determinat preu i ara aquest preu dels diners és més alt, tu acabaràs pagant més pel mateix préstec. Per exemple, una família que pagava 700 euros al mes pot trobar-se que després de la revisió n'ha de pagar més, i això evidentment es nota a final de mes. Ara bé, si tens una hipoteca tipus fix, estàs molt més protegit, encara que els tipus del BCE, el Banc Central Europeu, pugin.
6: I sé que és una pregunta de difícil resposta, però com a professional, quina creus que pot ser l'afectació d'aquesta mesura sobre el sector, si és que n'hi ha?
7: Correcte, és una pregunta difícil, però jo crec que hem de posar aquesta pujada de tipus en el seu context. Una pujada del tipus d'interès sempre acaba afectant el sector immobiliari perquè fa que les hipoteques, que és el que necessitem la majoria de gent a l'hora de comprar un habitatge, sigui una mica més cares i, per tant, limita la capacitat de compra d'algunes famílies. Ara bé, en el moment actual no crec que tinguem una baixada generalitzada dels preus de l'habitatge tenint una falta d'oferta molt important. La població continua creixent i al mateix temps no es construeix construeix molt poca obra nova. I quan tens molta demanda i poca oferta, això fa que els preus es mantinguin. És veritat que el tipus d'interès ha pujat, però si ho mirem en perspectiva, encara estem parlant de tipus que poden considerar-se relativament baixos comparats amb altres moments. Havíem tingut moments anteriors que els interessos estaven molt, molt més alts que ara. On crec que es pot notar més aquesta situació de més dificultat a l'hora de vendre és en un segment molt concret. Els habitatges que poden oscil·lar entre els 300.000 i els 600.000 euros. En aquest rang, l'import de la hipoteca ja és una quota important i qualsevol increment es pot notar. Evidentment, la gent que compra immobles de més de 600.000 euros no li preocupa massa que el tipus d'interès pugi, no? Per això dic jo que aquest impacte és important en aquest rang de vivendes i això pot dificultar una mica la seva venda. En termes generals, no crec que el principal efecte sigui una baixada de preus, sinó que una part dels compradors tindrà menys capacitat d'endeutament i haurà d'ajustar el seu pressupost.
6: Molt bé, doncs és important el context i entendre una mica totes les possibles variables, no? En un tema que és complex, no? Ja d'entrada.
7: Efectivament.
6: Recordeu que us podem resoldre els vostres dubtes sobre aquest i altres temes relacionats amb l'habitatge. Envieu-nos la vostra pregunta. Ho podeu fer de dues maneres. Per una banda, hi ha el WhatsApp de Ràdio Marina, el 972 33 45 00. És un telèfon fix, però podeu enviar un WhatsApp. Només cal que guardeu aquest número als vostres contactes i ja podreu enviar-nos un WhatsApp. I també, si ho preferiu, ho podeu fer per correu electrònic al correu de Ràdio Marina, info@radiomarina.com. Però també, si ho preferiu, teniu les xarxes socials per arribar a nosaltres i fer-nos aquesta consulta. I Josep, a Serres Immobiliàries, a més, poseu en contacte, a més de posar en contacte venedors i compradors, també assessoreu i acompanyeu a les dues parts. Aquesta cosa tan important, eh?
7: Sí, exactament. A Serres Immobiliàries no només unim venedors i compradors, sinó que els acompanyem durant tot el procés perquè comprar o vendre un immoble sigui més senzill i sobretot més segur per a tothom.
6: Una última qüestió, Josep, on us trobem?
7: És molt senzill, ens trobareu un lloc molt accessible per a tots els oients. Estem dins el centre comercial Carrefour, a Santa Susana, just al costat de Nacional 2, i inclús per oferir-vos un millor servei, estem oberts tots els dies de la setmana, festius inclosos. També podeu visitar-nos a la nostra web, serres.info, o simplement cercant al Google Serres Immobiliàries a Santa Susana.
6: Perfecte, Josep, gràcies. Fins aviat.
7: Moltes gràcies, Josep Lluís. Fins la setmana vinent.
8: Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Matí 360.
1: Parlem d'en Dausà, no?
2: Parlem dels seus concerts de Nadal, que ja són tota una tradició. Atenció, que si vols veure doncs, el concert de Nadal d'en Dausà, quan es posen les entrades a la venda? Avui.
1: Avui?
2: Avui mateix.
1: Caram, això ens agafa una mica així com molt de sorpresa, no?
2: Així, amb el peu canviat. Avui sí, mateix sí. Es posen les entrades a la venda, així que tots els esteu interessats en assistir a un d'aquests 6 concerts que farà enguany en Joan Dausà a la Basílica Santa Maria del Mar. Avui, crec que és a partir de les 8 del vespre, però el que sí que és segur és a la seva a la plana web del cantant. L'any passat va fer una miqueta diferent. L'any passat va fer 3 concerts aquí a la Basílica de Santa Maria del Mar, però després va fer com una minigira, amb 17 o 18 concerts que estaven una mica repartits.
1: També, no?
2: Exacte. I aquest any no, es concentra amb aquests 6 concerts, molt i molt especials.
1: Dausà. Dausà, que s'ha de venir hora més.
2: Una miqueta com a dons, se'ns està tornant.
1: Ai. En tot cas, que no falti... Que no falti la festa, eh?
2: Exacte, que no falti la festa. Jo no sé si aquesta serà una de les cançons programades, perquè és una de les cançons que ha passejat durant tota la seva gira d'estiu, però per què no? Escolta, el Nadal també és una festa diferent, però és una festa.
1: Sí.

0: La reina no para, no para de generar notícies. No, la veritat és que en aquestes 24 hores la notícia... Home, clar, a veure, una cosa va lligada amb l'altra. En aquestes 24 hores doncs parlàvem d'aquests 7 premis, 7 MTV Awards més que ha d'afegir els 27 que ja porta guanyats, eh? Saps quants premis porta guanyats en el decurs de tota la seva carrera? Doncs mira, fruit de més de 800 nominacions internacionals, Madonna ha guanyat més de 350 premis. Déu-n'hi-do, eh?
1: 350 premis.
0: 350 premis. Ja et dic, 27 MTV Awards, 7 premis Grammy, 2 Globus d'Or, 2 Brit Awards, Rècords Guinness, Saló de la Fama, que la van incloure el 2004. En fi, catifa vermella per la reina, que tenim reina per estona, la veritat.
1: És la reina, no hi ha cap mena de dubte.
0: I tant que sí.
1: Ves agafant les claus al DeLorean, eh?
0: Ja la tinc a punt. La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
3: El diumenge 4 d'octubre, 22a edició de la Fira de l'Aigua de Caldes de Malavella. Un autèntic brollador d'activitats, des dels temps romans fins a la balneoteràpia. Una experiència per a tots els públics. Gastronomia i solidaritat, un viatge pel termalisme, un diumenge ple d'activitats familiars. Viu la Fira de l'Aigua. Visitcaldes.cat.
4: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
5: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
4: Genial. I TAC també, oi?
5: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular, amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
4: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
5: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
0: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Medicalomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.
7: Pugem al DeLorean.
0: Pugem al DeLorean un dia més, sempre a punt aquesta hora del dia. La nostra màquina viatgera, que és una rèplica exacta, del DeLorean esportiu del Marty McFly. Igual.
1: Bueno, jo ho tenia... Sí, vale, és una rèplica, sí.
0: Graves a dir que havíem adquirit l'original, no? No, és una rèplica, és una rèplica.
1: Manava a tirar de la moto.
0: Tira de la piscina, va. Som-hi i anem a l'any 1979, perquè mira que està sonant. La veu d'Sting al capdavant de Police. Sí, som al 1979. Police va col·locar el seu primer senzill al número 1, aquest Message in a Bottle, la seva tercera cançó dins del top 20 fins a aquell moment. La cançó va ser publicada com el primer senzill promocional de l'àlbum Regatta de Blanc. Tot i la seva popularitat al Regne Unit, el senzill només va aconseguir la posició 74 als Estats Units. No va acabar d'arrelar, almenys en aquell moment, perquè uns anys més tard es convertiria en un dels seus clàssics imprescindibles. De vegades passa, aquesta cosa, que has d'entrar en una segona tongada, sí, en segons quins llocs, perquè la primera entres... no arriba a funcionar i després patapam.
1: I quan entres ja no surts.
0: És tot un pelotazo. Va, anem a un altre clàssic. Un clàssic que sonava l'any 1984, dues setmanes consecutives Prince and the Revolution van aconseguir el número 1 a la llista de senzills dels Estats Units amb el tema Let's Go Crazy, el seu segon número 1 en aquest mercat discogràfic. Aquesta cançó va ser inclosa a l'àlbum Purple Rain, una petita joia de Prince and the Revolutions, i a la banda sonora també de la pel·lícula Purple Rain del mateix any. Va, canvien d'estil. 29 de setembre, any 1986, es llança l'àlbum d'Iron Maiden, Somewhere in Time.
1: Mira-la com riu.
0: Aquesta és la cançó que dediquem a tots aquells als que amb un cafè no en tenen prou, eh? I necessiten una miqueta més. Iron Maiden, sí, el sisè àlbum d'estudi d'aquesta banda britànica de heavy metal, on la banda explora nous camins musicals sense sortir del característic so heavy metal que els caracteritzava. Va introduir l'ús de sintetitzadors, tota una innovació. No tothom va entendre aquest canvi, eh? El món del heavy, de vegades, doncs, masses innovacions tampoc les permet. Alguns fans es van veure sorpresos, van rebutjar aquest so nou, encara que els sintetitzadors no adquirien protagonisme especial, ni tampoc canviava l'estil de les cançons, però no era el so habitual. Jo, sincerament, crec que sonaven igualment molt potents, i per això deixarem que soni només una miqueta avui.
1: Bé,
0: una miqueta més, vinga, a la ràdio del nostre DeLorean, que avui, doncs, aixeca els dits i es posa una mica heavy.

0: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
2: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
3: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
4: L'has portat al dentista?
3: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
4: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
5: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
6: Ràdio Marina. Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: 5 anys, del baile, mare meva. És
1: 25
0: que...
1: anys, sí, del baile morena, sí, sí, sí,
0: sí. 25 anys del baile, i la gira es diu Under the Moonlight, així que, bueno, aquesta nit és a gaudir-la. Escolta'm, aquesta cançó és molt xula, no? Recordava, eh?
1: Va, deixem
0: ara,
1: una sonata,
0: ara puja,
1: la tornada. Hi ha cançons que no passen de moda.
0: Què
1: va? Hi ha cançons que no passen de moda. Va, hem de marxar, però tenim enquesta encara activa fins a demà a primera hora, eh?
0: Exacte. Demà fem la resolució d'aquesta enquesta. Que ja que parlem d'aniversaris, doncs mira, ens vam inspirar amb el 44 aniversari de la banda sonora de la pel·lícula Oficial y Caballero, una pel·lícula de l'any 1982. Per tant, hem posat tres pel·lículons, tres bandes sonores a competir entre elles i a veure quina és la sorpresa de la setmana. Hem de recordar que no només pots votar a Telegram, sinó també pots fer-ho a Instagram, així que encara ets a temps de votar aquest tema, aquest tamacle de la pel·lícula Titanic cantat per la Celine Dion. Uau, un tema de l'any 1997.
1: Anem força avui, eh?
0: Olí! El tema d'un Òscar, de 4 Grammys, d'un Globus d'Or, en fi, ho va guanyar tot, a part dels... Sí, 11 Òscars va guanyar la pel·lícula.
1: Sí.
0: O sigui, és una pel·lícula de rècord. Titanic i la seva banda sonora, My Heart, Will Go On, aquesta balada meravellosa de Titanic és una de les nostres propostes. La segona proposta, pel·li de l'any 1987, anem 10 anys enrere, Patrick Swayze i Jennifer Grey ballaven aquest tema de Bill Melday i Jennifer Warnes. Què seria de nosaltres, de la nostra cultura popular, sense la banda sonora de Dirty Dancing? Aquesta és la nostra segona proposta, la nostra segona gran banda sonora de la setmana. I la tercera, doncs, de la que parlàvem...
1: Però deixa'm una mica d'això, no?
0: Vinga, sí, gaudeix. És que aquesta cançó no sé per què t'inspira, vamos,
1: Mira, tu, és que no sé.
0: Mare meva.
1: Tiene algo, que diuen.
0: Tiene algo, sí.
1: Vale, ja està.
0: Sí, ja està, ja estic prou. Va, tercera, i amb aquesta tanquem i marxem. Oficial y Caballero, ja ho parlaven. Joy Cocker, quina veu per cantar aquesta cançó de... jo diria que la gran pel·lícula romàntica dels 80... Sí, era Richard Gere el protagonista, vestit oficial, cosa que no oblidarem mai. Oficial y Caballero és la banda sonora i aquesta és, doncs, la cançó principal, la cançó d'amor d'aquesta pel·lícula, que és la nostra tercera proposta d'aquesta setmana. Va, encara sou a temps per votar.

0: S'accepten apostes, eh? Tenim una porra, a veure quina és la que guanya aquesta setmana, eh? No ho tenim gaire
1: aquesta,
0: clar, eh?
1: Jo dic aquesta, eh?
0: Jo dic Dirty Dancing, perquè és que no sé què passa amb Dirty Dancing, que la gent doncs li té molt de carinyo a aquesta pel·lícula.
1: Va,
0: ja
1: sí,
0: veurem a veure què passa. Ei...
2: Fins demà.
0: Compta amb la pluja, compta amb els vostres recorreguts per carretera. Avui els trens tampoc és que funcionin gaire bé. A veure si realment plou, com diuen que plourà. Per si de cas, compta. Atenció.
2: No, no, ha sigut jo que m'he deixat el micro obert. Fins demà, que vagi bé, bon dia.
0: Jo m'havia d'acomiadar ja fa mitja hora, però bueno, vinga. Adéu otra vez.
2: Adéu.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen un possible cas de detenció il·legal aquest diumenge a Calella. Els fets haurien tingut lloc pels vols de 2:15 de la nit en una zona de les afores del municipi. Segons el testimoni que va alertar la policia, diverses persones s'haurien tret de la víctima de l'interior del seu cotxe i se l'haurien emportat contra la seva voluntat en un altre vehicle. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec de la investigació. Segons ha avançat el digital El Caso, la víctima encara no hauria estat localitzada. I Blanes s'ha iniciat aquest dilluns una nova campanya d'asfaltat amb una inversió d'1,7 milions d'euros. Es tracta de la tercera actuació d'aquest tipus dels darrers anys i es dividirà en dues fases, amb treballs en alguns dels principals vials de la ciutat. La primera fase compta amb un pressupost d'1,2 milions d'euros i permetrà actuar sobre uns 21.000 metres quadrats. Els treballs inclouen trams de l'Avinguda Europa, l'Avinguda dels Pavos, la plaça Catalunya i tot el passeig mar entre la plaça Catalunya i el port, a més d'altres carrers. El termini màxim d'execució és de 6 mesos. La segona fase començarà a principis de l'any vinent, tindrà una inversió de 500.000 euros i una durada prevista de 3 mesos. De la informació d'àmbit general, destaquem que Protecció Civil demana extremar la precaució durant el dia d'avui davant la previsió de pluges localment intenses. Entre les comarques afectades hi ha la Selva i el Maresme, on el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat el nivell de perill per intensitat de pluja. Les tempestes més importants es preveuen entre les 6 del matí i les 12 del migdia, tot i que els avisos s'allarguen durant tota la jornada. Els aiguats poden deixar afectacions importants de manera local, però no es preveu que el fenomen afecti amb la mateixa intensitat tot el territori. Protecció Civil va enviar ahir al vespre un alert a 13 comarques, entre les quals la Selva i el Maresme, per advertir de l'episodi i demanar que s'extremin les precaucions. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, ruixats i els avisos per intensitat per pluja al quadrant nord-est. Les temperatures màximes arribaran als 26 a la costa i als 24 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: En clàssics, molt i molt potents, començant pràcticament el nostre temps avui. Dimarts 29 de setembre, això s'acaba. El mes de setembre s'acaba. I el canvi de temps, aquest tan i tan anunciat canvi de temps, sembla que per fi arriba. Salutacions de Montse Rico des d'ara i fins la una del migdia al teu costat.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la cinquena Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. Cinquena Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudir i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
4: Ràdio Marina. Vam veure mil milions d'estels.

parlàvem de salvar vides, i és que això... Formava part de la banda sonora d'una de les sèries mèdiques més trajectòria, més seguides i més estimades per l'audiència. Parlem d'aquella famosa i recordada Anatomia de Grey, on destacaven The Fray. 10 del matí, 25 minuts. Ja que parlem de temes especials, escolta.

ens va deixar fa uns anys, però abans de marxar ens va deixar peces clàssiques del nostre imaginari del pop, com va ser aquesta història, una trista història de desamor.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tira-rips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simi Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
2: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
3: La porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Z Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Z Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.

0: Aquesta sí que és una cançó d'amor, però una cançó d'amor dedicada a una terra molt i molt seva. Ella és de Vilassar de Mar.
1: Vinc d'un poble a veure el mar.
0: Així que d'aquest poble que parla, doncs ja saben quin és. Judith Nederman, des d'un àlbum preciós que editava el 2018 i que es diu Nua.

0: El diumenge 4 d'octubre, 22a edició de la Fira de l'Aigua de Caldes de Malavella. Un autèntic brollador d'activitats, des dels temps romans fins a la balneoteràpia. Una experiència per a tots els públics. Gastronomia i solidaritat. Un viatge pel termalisme. Un diumenge ple d'activitats familiars. Viu la Fira de l'Aigua. Visitcaldes.cat.
1: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93-765-0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: Et busco i t'aviso.
4: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

i el nostre ritual horari ja saps de quin és. Com sempre, a les hores en punt arriba la informació, arriben les notícies, són quasi les 11 i nosaltres som puntuals. Després, torna

passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
1: El president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, Antoni Escudero, reclama recuperar els peatges a l'AP7. Ho ha defensat aquest dilluns durant la celebració del Dia Mundial del Turisme, que ha reunit representants del sector turístic gironí. Escudero considera que la situació de l'autopista s'ha anat deteriorant des de l'aixecament de les barreres i assegura que actualment és intransitable, perillosa i que el seu estat perjudica el turisme. Durant la seva intervenció, Escudero també ha tornat a reclamar el perllongament de la C32 entre Blanes i Lloret, una infraestructura que considera necessària per al territori. I l'Hospital de Calella ha incorporat un servei gratuït d'estètica oncològica per a persones que estan en tractament contra el càncer. El programa de la Fundació Ricardo Fisas Natura Vicé funciona al centre des del 14 de setembre i ofereix tractaments especialitzats per cuidar la pell durant el procés oncològic. El servei ofereix tractaments estètics individuals i pautes d'autocura adaptades als canvis que pot experimentar la pell a conseqüència dels tractaments, com la sequedat, la sensibilitat o la irritació. L'objectiu és contribuir al benestar i a la qualitat de vida dels pacients. De la informació d'àmbit general, destaquem que dues persones han estat detingudes per desordres públics i atemptat durant la protesta per la crisi de l'habitatge d'aquest dilluns davant del Palau de Congressos de Barcelona. La mobilització va tallar l'Avinguda Diagonal durant unes 4 hores. Segons els Mossos d'Esquadra, la protesta va transcórrer sense incidències fins a les 9 del vespre, quan diverses persones van començar a fer llançaments contra la línia policial i van intentar superar les tanques de seguretat. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts segueixen els ruixats i els avisos per intensitat per pluja al quadrant nord-est. Les temperatures màximes arribaran als 26 a la costa, als 24 a l'interior. Demà dimecres torna a sortir el sol i pujada de nou de temperatures. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un possible cas de detenció il·legal aquest diumenge a Calella. Els fets haurien tingut lloc pels vols a 2:15 de la nit en una zona de les afores del municipi.
2: De fet, és molt típic d'aquestes alçades de l'any. Estem a principis de tardor, recta final del setembre, principi d'octubre, amb un flux de vent de llevant, amb inestabilitat a les capes mitjanes i baixes de la troposfera, i això, doncs, el que acostuma a fer és que tinguem aquestes situacions de xàfecs sempre bastant locals, sobretot pel que fa a la quantitat de la precipitació.
1: Marxes i acampades. Uns 2.000 manifestants tallen la Diagonal per pressionar Sánchez mentre a Madrid es manté l'acampada.
3: En el moment actual, no crec que tinguem una baixada generalitzada dels preus de l'habitatge, tenint una falta d'oferta molt important. La població continua creixent i al mateix temps no es construeix o es construeix molt poca obra nova. I quan tens molta demanda i poca oferta, això fa que els preus es mantinguin.
1: Mira-la com riu.
4: Aquesta és la cançó que dediquem a tots aquells als que amb un cafè no en tenen prou, eh? I necessiten una miqueta més.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.
3: A Climaprotec ens encarreguem de les altes de subministraments, les gestions i tràmits per a particulars, professionals, instal·ladors i negocis. Vine a les oficines Climaprotec de Blanes, Sant Celoni i Roses amb una factura de llum o de gas i t'assessorem perquè tinguis la millor tarifa i condicions. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
4: Hola, senyor Soler.
5: Bones, senyor Costa. Sap aquests de dutxa a Girona? M'han canviat la banyera per un plat de dutxa extraplai antilliscant i estic encantat.
4: Ah, sí? Molt més segur i pràctic que la banyera. És que ens fem grans, senyor Soler. No tindrà el telèfon de dutxa a Girona a mà? Els vull demanar pressupost per renovar el meu bany.
5: Sí, prengui nota, que aquests són bons i ràpids. Dutxa Girona, telèfon 670 78 22 26.

0: Un èxit de tot un clàssic ja veterat. En 43, sí, 43 anys d'història aquesta, All Night Long. La música i la veu de Lionel Richie. Sempre al teu costat, sempre al teu costat. Només 10, 10 per dos quarts de 12. Atenció que arriba Camila.
1: Va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos. Li vaig dir, Camila, tia,

0: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat. Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
1: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
2: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Al Matí 360 de Ràdio Marina cada dia passen coses.
3: Espanya obté el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA.
4: No acostuma a anar acompanyat d'una bona
2: Moltes
4: salut.
2: Moltes coses.
5: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona.
6: Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana.
7: Jo cada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant corrent pel passadís.
6: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú, esperes que algú t'agafi.
7: Espero que algú t'agafi. Més bé que t'asseguris que hi ha algú altre costat.
8: Una cita que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lluita.
9: És important mantenir l'habitatge ben tancat, no donar sensació d'abandonament, visitar-lo amb freqüència.
10: Atrapar Correcaminos, patines cohete marca Acme.
11: Sobre el Correcaminos, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar a l'empresa Acme.
2: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
12: ¿Qué hay de nuevo, viejo?

0: El seu amulet, la seva amiga, una cançó dedicada. No, en aquest cas, a l'amor sentimental, sinó a l'amor i a l'amistat. I què seríem molts de nosaltres sense els nostres amulets, veritat? Laura Gibert. Només 2 minuts per arribar a 3:15 de 12 d'aquest dimarts tan i tan gris i en molts casos i en molts llocs passat, molt passat per aigua.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del món.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.

parlant fa uns momentets de pluja. Aquí tens aigua, però aigua amb un altre sentit. Ara en aquest cas per baixar la temperatura.

12 per les 12. Encara que siguin les... o sembli que siguin les 8 al vespre. Almenys aquí a l'exterior dels nostres estudis la cosa està molt i molt grisa, eh? Després de les alertes d'ahir al vespre, toca prendre consciència i ser molt prudent, sobretot en els nostres desplaçaments.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Mapa de Joves Artistes del Maresme estrena un museu virtual per donar més visibilitat a les creacions dels artistes de la comarca. La renovació de l'eina coincideix amb el Dia Internacional de l'Artista Plàstic i arriba 3 anys després de la seva posada en marxa. Actualment, el mapa compta amb 128 artistes d'entre 16 i 35 anys i permet buscar-los segons el municipi i la disciplina. S'hi poden trobar creadors vinculats a diferents disciplines. Una de les funcionalitats permet saber també quins artistes estan disponibles per impartir tallers amb l'objectiu

0: l'objectiu de facilitar el contacte amb ajuntaments, centres educatius, entitats i altres agents culturals de la comarca. I Lloret de Mar rep prop de 104.000 euros de DipSalut per finançar els serveis de salvament i socorrisme durant aquest 2026. La major part de l'ajut, més de 96.000 euros, es destina al dispositiu de seguretat i vigilància de les platges, mentre que uns 7.300 euros serviran per finançar el servei de socorrisme de la piscina municipal. El dispositiu compta habitualment amb una vintena de socorristes, una xifra que augmenta fins als 25 professionals els caps de setmana de juliol i agost. Els equips s'encarreguen de la prevenció, la vigilància, el rescat i l'assistència als banyistes en coordinació amb els serveis municipals i d'emergències. De l'àmbit general, destaquem que Renfe renova la seva imatge corporativa i prepara un nou sistema de venda de bitllets que començarà a implantar-se a partir del 28 d'octubre. La companyia recupera també en els logotips de les seves xarxes l'antiga icona coneguda com la galeta, amb un color corporatiu més fosc. El nou sistema vol unificar els diferents canals d'atenció i venda i simplificar el procés de compra dels bitllets. Entre les novetats, els usuaris podran comparar de manera més directa el preu, la durada, els serveis i les places disponibles de cada tren. Renfe també reduirà els passos i els formularis necessaris per fer una compra i integrarà de manera més accessible serveis complementaris com el transport de mascotes o bicicletes. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres la temperatura màxima tornarà a pujar amb un ambient assolellat, tret d'algunes nuvolades que creuaran el territori. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

Aquesta banda sonora es va convertir en un dels grans esdeveniments cinematogràfics de l'any. Ando Ishi, Lady Gaga, des de la revista Runway. 12 del migdia, 6 minuts, hem anat un cop més a aquesta banda sonora espectacular de la segona entrega d'aquest dia.

Posem-li el mal temps, sobretot no només bona cara, sinó també bona música. Ella se n'ocuparà d'això des d'un dels àlbums més aclamats del jazz recent, aquest Back to Black d'Amy Winehouse.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un possible cas de detenció il·legal aquest diumenge a Calella. Els fets haurien tingut lloc pels vols a 2:15 de la nit en una zona de les afores del municipi.
2: De fet, és molt típic d'aquestes alçades de l'any. Estem a principis de tardor, recta final del setembre, principi d'octubre, amb un flux de vent de llevant, amb inestabilitat a les capes mitjanes i baixes de la troposfera, i això, doncs, el que acostuma a fer és que tinguem aquestes situacions de xàfecs sempre bastant locals, sobretot pel que fa a la quantitat de la precipitació.
1: Marxa i acampades. Uns 2.000 manifestants tallen la Diagonal per pressionar Sánchez mentre Madrid es manté l'acampada.
3: En el moment actual no crec que tinguem una baixada generalitzada dels preus de l'habitatge, tenint una falta d'oferta molt important. La població continua creixent i al mateix temps no es construeix o es construeix molt poca obra nova. I quan tens molta demanda i poca oferta, això fa que els preus es mantinguin.
1: Mira-la com riu.
4: Aquesta és la cançó que dediquem a tots aquells als que amb un cafè no en tenen prou, eh? I necessiten una miqueta més.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
2: La porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Zeta Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Zeta Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.
3: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, en pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
4: Ràdio Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
5: Aquesta setmana a Ràdio Marina hem volgut retrohomenatjar tres llegendes que ens deixaven aquest estiu. Tres eren les nostres propostes de la cançó de la setmana. Per una banda, el Wayansi de Village People, en honor a Victor Willis, l'hereu i fundador d'aquesta formació, que ens deixava el 30 de juny als 74 anys. Un 20% dels vostres vots l'ha col·locat en la tercera posició aquesta setmana. En la segona, una flamana Dolly Parton amb el seu gran hit 9 to 5, una veu inolvidable que s'apagava el passat 25 d'agost als 80 anys. 22% dels vostres vots l'han col·locat en la segona posició. I en la primera amb un 58%, Total Eclipse of the Heart, amb la veu trencada i única de la gran Bonnie Tyler, que ens deixava massa aviat als 75 anys el passat 8 de juliol. Precisament la seva mort ha recuperat aquest Total Eclipse of the Heart, possiblement una de les cançons més èpiques de la història. Va ser publicat el febrer de l'any 1983, una cançó que es va convertir en un èxit internacional. Sense precedents, la cançó que va traspassar els límits del melodrama en la música pop. La seva carrera s'havia estancat des de l'any 1977, des del seu anterior Is a Heritage. Amb aquest eclipse del cor va encapçalar llistes al Regne Unit, desbancant a Billie Jean de Michael Jackson. Però va ser encara un èxit més gran als Estats Units i es va catapultar número en molts països. Tot l'Eclipse of the Heart per recordar la gran veu de Bonnie Tyler, que s'ha convertit gràcies al 58% dels vostres vots en la nostra indiscutible cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Total Eclipse of the Heart, de Bonnie Tyler, gràcies al 58% dels vostres vots. És la nostra cançó de la setmana.

Un dels clàssics de la música americana. Un tema dels 70, però que es va popularitzar gràcies a la versió de Nilsson al 71. Hauria de venir ella més d'una vintena d'anys després, Maria Carey, per fer aquesta versió tan espectacular d'aquest

0: Aquest tema es diu Barcelona s'il·lumina, i ara sí, que no s'il·lumina, sinó que s'ha apagat al cel, almenys aquí a l'exterior dels nostres estudis. Buos!
1: Separats tiren la canya prop de la plaça d'Espanya, hipsters amb barba i ulleres.

0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
3: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
4: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.
6: L'agenda de Radio Marina.
7: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
8: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes, aquest divendres 2 d'octubre, hi ha la presentació del llibre Montsoriu, l'evolució d'un gran castell feudal. Serà el primer casino de Blanes a partir de les 7 del vespre. És una activitat emmarcada en el projecte En ruta amb els Cabrera. També destaquem, fins al 3 d'octubre s'està celebrant el 3er Festival Talent Blanenc i el proper dissabte dia 3 hi ha la trobada de bandes de música de Catalunya. A Lloret de Mar, des del divendres dia 2 i fins al dia 4, se celebra la 30a edició del Festival Montfoto al Teatre de Lloret de Mar. I també a Malgrat destaquem el proper dijous 1 d'octubre la celebració del Dia Internacional de la Gent Gran amb una caminada urbana a partir de les 4 de la tarda que sortirà de la plaça de l'Església. A Tossa de Mar hi ha la campanya gastronòmica La Cuina del Simitomba fins al 4 d'octubre. I a Pineda, fins al diumenge 4 d'octubre, també celebren la Setmana de la Gent Gran amb activitats esportives, jocs de taula i sessions i tallers de coaching. A Tordera, el proper dissabte, hi ha la Fira Medieval de Tordera entre les 10 del matí i les 10 del vespre al Parc de la Mollera, amb música, parades, artesania, tallers i atraccions medievals. I aquest proper diumenge, dia 4, al Teatre Claver, hi ha la representació de Per fi me'n vaig amb Carles Sans a partir de les 6 de la tarda. A Santa Susana, fins a l'11 d'octubre, el municipi celebra el festival Oktoberfest amb música, gastronomia i cervesa. I a Palafolls, fins aquest divendres, hi ha el cicle clàssica a Sant Genís, a l'església parroquial de Sant Genís de Palafolls. Acabem a Brunyola, els propers 3, 9, 10 i 11 d'octubre, 32a edició de la Fira de l'Avellana de la Selva de Brunyola.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: dues bandes d'indie que connecten a la perfecció. I quina cançó! Veritats com a punys, la vida moderna, 21 i la Fabrícia. Me
1: siento muy sola, odio la vida moderna.
2: Fórmula 360, amb Montse Rico.
0: Quatre minuts ja per tres quarts d'una d'ansia. Anem als clàssics. Després de Roxy Music, la seva carrera en solitari arribaria al punt més àlgid gràcies a aquest Slave to Love. Brian Ferry. Música adient per un dia un tant inestable.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972-334500. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

Amb ells estrenàvem pràcticament l'estiu 2024. Amb aquest Tossuda de 31 fan i els One Republic reclamant una miqueta més d'amor. Jo t'emplaço que ens retrobem demà a la segona hora del matí, 3:60. S'acaba el nostre temps. Salutacions de Montse Rico. Malgrat el temps, que passis un gran dimarts. Vinga, fins demà.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen un possible cas de detenció il·legal aquest diumenge a Calella. Els fets haurien tingut lloc pels vols de 9:45 de la nit en una zona de les afores del municipi. Segons el testimoni que va alertar la policia, diverses persones s'haurien tret de la víctima de l'interior del seu cotxe i se l'haurien emportat contra la seva voluntat en un altre vehicle. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec de la investigació. Segons ha avançat el digital El Caso, la víctima encara no hauria estat localitzada. I Blanes ha iniciat aquest dilluns una nova campanya d'asfaltat amb una inversió d'1,7 milions d'euros. Es tracta de la tercera actuació d'aquest tipus als darrers anys i es dividirà en dues fases, amb treballs en alguns dels principals vials de la ciutat. La primera fase compta amb un pressupost d'1,2 milions d'euros i permetrà actuar sobre uns 21.000 metres quadrats. Els treballs inclouen trams de l'Avinguda Europa, l'Avinguda dels Pavos, la plaça Catalunya i tot el Passeig Mar entre la plaça Catalunya i el port, a més d'altres carrers. El termini màxim d'execució és de 6 mesos. La segona fase començarà a principis de l'any vinent, tindrà una inversió de 500.000 euros i una durada prevista de 3 mesos. De l'àmbit general, destaquem que el govern espanyol limitarà al 15% la pujada

0: de la tarifa regulada del gas i fixarà en 19,55 € el preu màxim de la bombona de butà. Les mesures arriben coincidint amb una nova pujada de la inflació. L'IPC s'ha situat al setembre en el 4,9% interanual, 6 dècimes més que a l'agost i la taxa més elevada des del febrer del 2023, segons la dada avançada de l'Institut Nacional d'Estadística. L'encariment dels carburants és un dels principals factors que expliquen aquest repunt dels preus. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, ruixats i els avisos per intensitat per pluja al quadrant nord-est. Les temperatures màximes arribaran als 26 a la costa i als 24 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un possible cas de detenció il·legal aquest diumenge a Calella. Els fets haurien tingut lloc pels vots a 2:15 de la nit en una zona de les afores del municipi.
2: De fet, és molt típic d'aquestes alçades de l'any. Estem a principis de tardor, recta final del setembre, principi d'octubre, amb un flux de vent de llevant, amb inestabilitat a les capes mitjanes i baixes de la troposfera, i això, doncs, el que acostuma a fer és que tinguem aquestes situacions de xàfecs sempre bastant locals, sobretot pel que fa a la quantitat de la precipitació.
1: Marxes i acampades. Uns 2.000 manifestants tallen la Diagonal per pressionar Sánchez mentre a Madrid es manté l'acampada.
3: En el moment actual no crec que tinguem una baixada generalitzada dels preus de l'habitatge, tenint una falta d'oferta molt important. La població continua creixent i al mateix temps no es construeix o es construeix molt poca obra nova. I quan tens molta demanda i poca oferta, això fa que els preus es mantinguin.
1: Mira-la com riu.
4: Aquesta és la cançó que dediquem a tots aquells als que amb un cafè no en tenen prou, eh? I necessiten una miqueta més.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: El dissabte 3 d'octubre, Blanes sonarà com mai. La 42a trobada de bandes de Catalunya arriba per primera vegada a les comarques gironines. 20 bandes i prop de 1.000 músics ompliran els carrers, les places i el passeig de mar amb cercaviles, concerts i una gran interpretació conjunta. Vine a viure la força de la música en directe. Trobada de bandes de Catalunya. Dissabte 3 d'octubre, a Blanes. Més informació, blanes.cat.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets. I amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudeix i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes. Et busco
4: i t'habito. Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: A Climaprotec posem a punt la teva caldera perquè tinguis un bon hivern. Amb els plans de manteniment, revisem la teva caldera i calefacció de gas, gasoil i biomassa. I els sistemes d'aerotèrmia i geotèrmia sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, Antoni Escudero, reclama recuperar els peatges a l'AP7. Ho ha defensat aquest dilluns durant la celebració del Dia Mundial del Turisme, que ha reunit representants del sector turístic gironí. Escudero considera que la situació de l'autopista s'ha anat deteriorant des de l'aixecament de les barreres i assegura que actualment és intransitable, perillosa i que el seu estat perjudica el turisme. Durant la seva intervenció, Escudero també ha tornat a reclamar el perllongament de la C32 entre Blanes i Lloret, una infraestructura que considera necessària per al territori. I l'Hospital de Calella ha incorporat un servei gratuït d'estètica oncològica per a persones que estan en tractament contra el càncer. El programa de la Fundació Ricardo Fisas Natura Vicé funciona al centre des del 14 de setembre i ofereix tractaments especialitzats per cuidar la pell durant el procés oncològic. El servei ofereix tractaments estètics individuals i pautes d'autocura adaptades als canvis que pot experimentar la pell a conseqüència dels tractaments, com la sequedat, la sensibilitat o la irritació. L'objectiu és contribuir al benestar i a la qualitat de vida dels pacients. De la informació d'àmbit general, destaquem que dues persones han estat detingudes per desordres públics i atemptat durant la protesta per la crisi de l'habitatge d'aquest dilluns davant del Palau de Congressos de Barcelona. La mobilització va tallar l'Avinguda Diagonal durant unes 4 hores. Segons els Mossos d'Esquadra, la protesta va transcórrer sense incidències fins a les 9 del vespre, quan diverses persones van començar a fer llançaments contra la línia policial i van intentar superar les tanques de seguretat. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts segueixen els ruixats i els avisos per intensitat per pluja al quadrant nord-est. Les temperatures màximes arribaran als 26 a la costa, als 24 a l'interior. Demà dimecres torna a sortir el sol i pujada de nou.

0: de temperatures. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: Marta, demà pàdel a les 5.
1: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
0: Com? Marta, anul·lem. Has de trucar a Vital Dents.
2: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
5: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
6: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
5: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
6: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
5: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.
6: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
5: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
7: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
8: L'hora de les notes.
7: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
8: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
7: Dijous a les 10 de la nit a Ràdio.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: El diumenge 4 d'octubre, 22a edició de la Fira de l'Aigua de Caldes de Malavella. Un autèntic brollador d'activitats, des dels temps romans fins a la balneoteràpia. Una experiència per a tots els públics. Gastronomia i solidaritat. Un viatge pel termalisme. Un diumenge ple d'activitats familiars. Viu la Fira de l'Aigua. Visitcaldes.cat.
4: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
5: Et busco i t'evito.
6: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El mapa de joves artistes del Maresme estrena un museu virtual per donar més visibilitat a les creacions dels artistes de la comarca. La renovació de l'eina coincideix amb el Dia Internacional de l'Artista Plàstic i arriba 3 anys després de la seva posada en marxa. Actualment el mapa compta amb 128 artistes d'entre 16 i 35 anys i permet buscar-los segons el municipi i la disciplina. S'hi poden trobar creadors vinculats a diferents disciplines. Una de les funcionalitats permet saber també quins artistes estan disponibles per impartir tallers amb l'objectiu de facilitar el contacte amb ajuntaments, centres educatius, entitats i altres agents culturals de la comarca. I Lloret de Mar rep prop de 104.000 euros de DipSalut per finançar els serveis de salvament i socorrisme durant aquest 2026. La major part de l'ajut, més de 96.000 euros, es destina al dispositiu de seguretat i vigilància de les platges, mentre que uns 7.300 euros serviran per finançar el servei de socorrisme de la piscina municipal. El dispositiu compta habitualment amb una vintena de socorristes, una xifra que augmenta fins als 25 professionals els caps de setmana de juliol i agost. Els equips s'encarreguen de la prevenció, la vigilància, el rescat i l'assistència als banyistes en coordinació amb els serveis municipals i d'emergències. De l'àmbit general, destaquem que Renfe renova la seva imatge corporativa i prepara un nou sistema de venda de bitllets que començarà a implantar-se a partir del 28 d'octubre. La companyia recupera també en els logotips de les seves xarxes l'antiga icona coneguda com la galeta, amb un color corporatiu més fosc. El nou sistema vol unificar els diferents canals d'atenció i venda i simplificar el procés de compra dels bitllets. Entre les novetats, els usuaris podran comparar de manera més directa el preu, la durada, els serveis i les places disponibles de cada tren. Renfe també reduirà els passos i els formularis necessaris per fer una compra i integrarà de manera més accessible serveis complementaris com el transport de mascotes o bicicletes. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres la temperatura màxima tornarà a pujar amb un ambient assolellat, tret d'algunes nuvolades que creuaran el territori. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per

0: Donar vida als teus espais.
1: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
0: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un possible cas de detenció il·legal aquest diumenge a Calella. Els fets haurien tingut lloc pels vols a 2:15 de la nit en una zona de les afores del municipi.
2: De fet, és molt típic d'aquestes alçades de l'any. Estem a principis de tardor, recta final del setembre, principi d'octubre, amb un flux de vent de llevant, amb inestabilitat a les capes mitjanes i baixes de la troposfera, i això, doncs, el que acostuma a fer és que tinguem aquestes situacions de xàfecs sempre bastant locals, sobretot pel que fa a la quantitat de la precipitació.
1: Marxa i acampades. Uns 2.000 manifestants tallen la Diagonal per pressionar Sánchez mentre a Madrid es manté l'acampada.
3: En el moment actual no crec que tinguem una baixada generalitzada dels preus de l'habitatge, tenint una falta d'oferta molt important. La població continua creixent i al mateix temps no es construeix o es construeix molt poca obra nova. I quan tens molta demanda i poca oferta, això fa que els preus es mantinguin.
1: Mira-la com riu.
4: Aquesta és la cançó que dediquem a tots aquells als que amb un cafè no en tenen prou, eh? I necessiten una miqueta més.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
5: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
6: Jenny, te quiero, Jenny, yo te adoro.
7: A Lloret Pizzeria
6: i Pomodoro.
8: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
1: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Radio Marina.
4: Ah, Chris, yeah. Yeah. Can you feel me? Come on, baby girl, baby girl. Oh.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen un possible cas de detenció il·legal aquest diumenge a Calella. Els fets haurien tingut lloc pels vols de 9:45 de la nit en una zona de les afores del municipi. Segons el testimoni que va alertar la policia, diverses persones s'haurien tret de la víctima de l'interior del seu cotxe i se l'haurien emportat contra la seva voluntat en un altre vehicle. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec de la investigació. Segons ha avançat el digital El Caso, la víctima encara no hauria estat localitzada. I Blanes ha iniciat aquest dilluns una nova campanya d'asfaltat amb una inversió d'1,7 milions d'euros. Es tracta de la tercera actuació d'aquest tipus als darrers anys i es dividirà en dues fases, amb treballs en alguns dels principals vials de la ciutat. La primera fase compta amb un pressupost d'1,2 milions d'euros i permetrà actuar sobre uns 21.000 metres quadrats. Els treballs inclouen trams de l'Avinguda Europa, l'Avinguda dels Pavos, la plaça Catalunya i tot el passeig de mar entre la plaça Catalunya i el port, a més d'altres carrers. El termini màxim d'execució és de 6 mesos. La segona fase començarà a principis de l'any vinent, tindrà una inversió de 500.000 euros i una durada prevista de 3 mesos. De l'àmbit general, destaquem que el govern espanyol limitarà al 15% la pujada de la tarifa regulada del gas i fixarà en 19 euros amb 55 cèntims el preu màxim de la bombona de butà. Les mesures arriben coincidint amb una nova pujada de la inflació. L'IPC s'ha situat al setembre en el 4,9% interanual, 6 dècimes més que a l'agost i la taxa més elevada des del febrer del 2023, segons la dada avançada de l'Institut Nacional d'Estadística. L'encariment dels carburants és un dels principals factors que expliquen aquest repunt dels preus. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, ruixats i els avisos per intensitat per pluja al quadrant nord-est. Les temperatures màximes arribaran als 26 a la costa i als 24 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: El dissabte 3 d'octubre, Blanes sonarà com mai. La 42a trobada de bandes de Catalunya arriba per primera vegada a les comarques gironines. 20 bandes i prop de 1.000 músics ompliran els carrers, les places i el passeig de mar amb cercaviles, concerts i una gran interpretació conjunta. Vine a viure la força de la música en directe. Trobada de bandes de Catalunya. Dissabte 3 d'octubre, a Blanes. Més informació, blanes.cat.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a

0: la porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Zeta Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Zeta Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.
1: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: El diumenge 4 d'octubre, 22a edició de la Fira de l'Aigua de Caldes de Malavella. Un autèntic brollador d'activitats, des dels temps romans fins a la balneoteràpia. Una experiència per a tots els públics. Gastronomia i solidaritat, un viatge pel termalisme, un diumenge ple d'activitats familiars. Viu la Fira de l'Aigua. Visitcaldes.cat.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Sim i Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
5: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.

passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, Antoni Escudero, reclama recuperar els peatges a l'AP7. Ho ha defensat aquest dilluns durant la celebració del Dia Mundial del Turisme, que ha reunit representants del sector turístic gironí. Escudero considera que la situació de l'autopista s'ha anat deteriorant des de l'aixecament de les barreres i assegura que actualment és intransitable, perillosa i que el seu estat perjudica el turisme. Durant la seva intervenció, Escudero també ha tornat a reclamar el perllongament de la C32 entre Blanes i Lloret, una infraestructura que considera necessària per al territori. I l'Hospital de Calella ha incorporat un servei gratuït d'estètica oncològica per a persones que estan en tractament contra el càncer. El programa de la Fundació Ricardo Fisas Natura Vicer funciona al centre des del 14 de setembre i ofereix tractaments especialitzats per cuidar la pell durant el procés oncològic. El servei ofereix tractaments estètics individuals i pautes d'autocura adaptades als canvis que pot experimentar la pell a conseqüència dels tractaments, com la sequedat, la sensibilitat o la irritació. L'objectiu és contribuir al benestar i a la qualitat de vida dels pacients. De la informació d'àmbit general, destaquem que dues persones han estat detingudes per desordres públics i atemptat durant la protesta per la crisi de l'habitatge d'aquest dilluns davant del Palau de Congressos de Barcelona. La mobilització va tallar l'Avinguda Diagonal durant unes 4 hores. Segons els Mossos d'Esquadra, la protesta va transcórrer sense incidències fins a les 9 del vespre, quan diverses persones van començar a fer llançaments contra la línia policial i van intentar superar les tanques de seguretat. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts segueixen els ruixats i els avisos per intensitat per pluja al quadrant nord-est. Les temperatures màximes arribaran als 26 a la costa, als 24 a l'interior. Demà dimecres torna a sortir el sol i pujada de nou de temperatures. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un possible cas de detenció il·legal aquest diumenge a Calella. Els fets haurien tingut lloc pels vots a 2:15 de la nit en una zona de les afores del municipi.
2: De fet, és molt típic d'aquestes alçades de l'any. Estem a principis de tardor, recta final del setembre, principi d'octubre, amb un flux de vent de llevant, amb inestabilitat a les capes mitjanes i baixes de la troposfera, i això, doncs, el que acostuma a fer és que tinguem aquestes situacions de xàfecs sempre bastant locals, sobretot pel que fa a la quantitat de la precipitació.
1: Marxa i acampades. Uns 2.000 manifestants tallen la Diagonal per pressionar Sánchez mentre a Madrid es manté l'acampada.
3: En el moment actual no crec que tinguem una baixada generalitzada dels preus de l'habitatge, tenint una falta d'oferta molt important. La població continua creixent i al mateix temps no es construeix o es construeix molt poca obra nova. I quan tens molta demanda i poca oferta, això fa que els preus es mantinguin.
1: Mira-la com riu.
4: Aquesta és la cançó que dediquem a tots aquells als que amb un cafè no en tenen prou, eh? I necessiten una miqueta més.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
1: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
3: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
4: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
3: Genial. I TAC també, oi?
4: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
3: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
4: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
5: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Medicalomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
2: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudir i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
3: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana, tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any. Ràdio Marina.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes, aquest divendres 2 d'octubre, hi ha la presentació del llibre Montsoriu, l'evolució d'un gran castell feudal. Serà el primer casino de Blanes a partir de les 7 del vespre. És una activitat emmarcada en el projecte En ruta amb els Cabrera. També destaquem, fins al 3 d'octubre s'està celebrant el 3er Festival Talent Blanenc i el proper dissabte dia 3 hi ha la trobada de bandes de música de Catalunya. A Lloret de Mar, des del divendres dia 2 i fins al dia 4, se celebra la 30a edició del Festival Montfoto al Teatre de Lloret de Mar. I també, a Malgrat, destaquem el proper dijous 1 d'octubre la celebració del Dia Internacional de la Gent Gran amb una caminada urbana a partir de les 4 de la tarda que sortirà de la plaça de l'Església. A Tossa de Mar hi ha la campanya gastronòmica La Cuina del Simitomba fins al 4 d'octubre. I a Pineda, fins al diumenge 4 d'octubre, també celebren la Setmana de la Gent Gran amb activitats esportives, jocs de taula i sessions i tallers de coaching. A Tordera, el proper dissabte, hi ha la Fira Medieval de Tordera entre les 10 del matí i les 10 del vespre al Parc de la Mollera, amb música, parades, artesania, tallers i atraccions medievals. I aquest proper diumenge, dia 4, al Teatre Claver, hi ha la representació de Parfum en Baix amb Carles Sans a partir de les 6 de la tarda. A Santa Susana, fins a l'11 d'octubre, el municipi celebra el Festival Oktoberfest amb música, gastronomia i cervesa. I a Palafolls, fins aquest divendres, hi ha el cicle clàssica a Sant Genís, a l'església parroquial de Sant Genís de Palafolls. Acabem a Brunyola, els propers 3, 9, 10 i 11 d'octubre, 32a edició de la Fira de l'Avellana de la Selva de Brunyola.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Climaprotec ens encarreguem de les altes de subministraments, les gestions i tràmits per a particulars, professionals, instal·ladors i negocis. Vine a les oficines Climaprotec de Blanes, Sant Celoni i Roses amb una factura de llum o de gas i t'assessorem perquè tinguis la millor tarifa i condicions. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
2: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El mapa de joves artistes del Maresme estrena un museu virtual per donar més visibilitat a les creacions dels artistes de la comarca. La renovació de l'eina coincideix amb el Dia Internacional de l'Artista Plàstic i arriba 3 anys després de la seva posada en marxa. Actualment el mapa compta amb 128 artistes d'entre 16 i 35 anys i permet buscar-los segons el municipi i la disciplina. S'hi poden trobar creadors vinculats a diferents disciplines. Una de les funcionalitats permet saber també quins artistes estan disponibles per impartir tallers amb l'objectiu de facilitar el contacte amb ajuntaments, centres educatius, entitats i altres agents culturals de la comarca. I Lloret de Mar rep prop de 104.000 euros de DipSalut per finançar els serveis de salvament i socorrisme durant aquest 2026. La major part de l'ajut, més de 96.000 euros, es destina al dispositiu de seguretat i vigilància de les platges, mentre que uns 7.300 euros serviran per finançar el servei de socorrisme de la piscina municipal. El dispositiu compta habitualment amb una vintena de socorristes, una xifra que augmenta fins als 25 professionals els caps de setmana de juliol i agost. Els equips s'encarreguen de la prevenció, la vigilància, el rescat i l'assistència als banyistes en coordinació amb els serveis municipals i d'emergències. De l'àmbit general, destaquem que Renfe renova la seva imatge corporativa i prepara un nou sistema de venda de bitllets que començarà a implantar-se a partir del 28 d'octubre. La companyia recupera també en els logotips de les seves xarxes l'antiga icona coneguda com la galeta, amb un color corporatiu més fosc. El nou sistema vol unificar els diferents canals d'atenció i venda i simplificar el procés de compra dels bitllets. Entre les novetats, els usuaris podran comparar de manera més directa el preu, la durada, els serveis i les places disponibles de cada tren. Renfe també reduirà els passos i els formularis necessaris per fer una compra i integrarà de manera més accessible serveis complementaris com el transport de mascotes o bicicletes. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres la temperatura màxima tornarà a pujar amb un ambient assolellat, tret d'algunes nuvolades que creuaran el territori. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un possible cas de detenció il·legal aquest diumenge a Calella. Els fets haurien tingut lloc pels vols a 2:15 de la nit en una zona de les afores del municipi.
2: De fet, és molt típic d'aquestes alçades de l'any. Estem a principis de tardor, recta final del setembre, principi d'octubre, amb un flux de vent de llevant, amb inestabilitat a les capes mitjanes i baixes de la troposfera, i això, doncs, el que acostuma a fer és que tinguem aquestes situacions de xàfecs sempre bastant locals, sobretot pel que fa a la quantitat de la precipitació.
1: Marxa i acampades. Uns 2.000 manifestants tallen la Diagonal per pressionar Sánchez mentre a Madrid es manté l'acampada.
3: En el moment actual no crec que tinguem una baixada generalitzada dels preus de l'habitatge, tenint una falta d'oferta molt important. La població continua creixent i al mateix temps no es construeix o es construeix molt poca obra nova. I quan tens molta demanda i poca oferta, això fa que els preus es mantinguin.
1: La com riu.
4: Aquesta és la cançó que dediquem a tots aquells als que amb un cafè no en tenen prou, eh? I necessiten una miqueta més.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Marta, demà pàdel a les 5.
1: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
0: Com? Marta, anul·lem. Has de trucar a Vitaldent.
2: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent. Ben Blanes.
4: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1:00 a.m. a 1:00 p.m. con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes. Restaurante El Reno. Donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
5: El diumenge 4 d'octubre, 22a edició de la Fira de l'Aigua de Caldes de Malavella. Un autèntic brollador d'activitats, des dels temps romans fins a la balneoteràpia. Una experiència per a tots els públics. Gastronomia i solidaritat. Un viatge pel termalisme. Un diumenge ple d'activitats familiars. Viu la Fira de l'Aigua. Visitcaldes.cat. Ràdio
6: Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
0: Aquesta setmana a Ràdio Marina hem volgut retrohomenatjar tres llegendes que ens deixaven aquest estil. Tres eren les nostres propostes de la cançó de la setmana. Per una banda, el Wyandotte de Village People, en honor a Victor Willis, a la veu i fundador d'aquesta formació, que ens deixava el 30 de juny als 74 anys. Un 20% dels vostres vots l'ha col·locat en la tercera posició aquesta setmana. En la segona, una flamana Dolly Parton amb el seu gran hit 9 to 5, una veu inolvidable que s'apagava el passat 25 d'agost als 80 anys. 22% dels vostres vots l'han col·locat en la segona posició. I en la primera amb un 58%, Total Eclipse of the Heart, amb la veu trencada i única de la gran Bonnie Tyler, que ens deixava massa aviat als 75 anys el passat 8 de juliol. Precisament la seva mort ha recuperat aquest Total Eclipse of the Heart, possiblement una de les cançons més èpiques de la història. Va ser publicat el febrer de l'any 1983, una cançó que es va convertir en un èxit internacional. Sense precedents, la cançó que va traspassar els límits del melodrama en la música pop. La seva carrera s'havia estancat des de l'any 1977, des del seu anterior Is a Heritage. Amb aquest eclipse del cor va encapçalar llistes al Regne Unit, desbancant a Billie Jean de Michael Jackson. Però va ser encara un èxit més gran als Estats Units i es va catapultar número en molts països. Total Eclipse of the Heart per recordar la gran veu de Bonnie Tyler, que s'ha convertit gràcies al 58% dels vostres vots a la nostra indiscutible cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Total Eclipse of the Heart, de Bonnie Tyler, gràcies al 58% dels vostres vots. És la nostra cançó de la setmana.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: El dissabte 3 d'octubre, Blanes sonarà com mai. La 42a trobada de bandes de Catalunya arriba per primera vegada a les comarques gironines. 20 bandes i prop de 1.000 músics ompliran els carrers, les places i el passeig de mar amb cercaviles, concerts i una gran interpretació conjunta. Vine a viure la força de la música en directe. Trobada de bandes de Catalunya. Dissabte 3 d'octubre, a Blanes. Més informació, blanes.cat.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen un possible cas de detenció il·legal aquest diumenge a Calella. Els fets haurien tingut lloc pels vols de 2:15 de la nit en una zona de les afores del municipi. Segons el testimoni que va alertar la policia, diverses persones s'haurien tret de la víctima de l'interior del seu cotxe i se l'haurien emportat contra la seva voluntat en un altre vehicle. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec de la investigació. Segons ha avançat el digital del caso, la víctima encara no hauria estat localitzada. I Blanes ha iniciat aquest dilluns una nova campanya d'asfaltat amb una inversió d'1,7 milions d'euros. Es tracta de la tercera actuació d'aquest tipus als darrers anys i es dividirà en dues fases, amb treballs en alguns dels principals vials de la ciutat. La primera fase compta amb un pressupost d'1,2 milions d'euros i permetrà actuar sobre uns 21.000 metres quadrats. Els treballs inclouen trams de l'Avinguda Europa, l'Avinguda dels Pavos, la plaça Catalunya i tot el passeig mar entre la plaça Catalunya i el port, a més d'altres carrers. El termini màxim d'execució és de 6 mesos. La segona fase començarà a principis de l'any vinent, tindrà una inversió de 500.000 euros i una durada prevista de 3 mesos. De l'àmbit general, destaquem que el govern espanyol limitarà al 15% la pujada de la tarifa regulada del gas i fixarà en 19 euros amb 55 cèntims el preu màxim de la bombona de butà. Les mesures arriben coincidint amb una nova pujada de la inflació. L'IPC s'ha situat al setembre en el 4,9% interanual, 6 dècimes més que a l'agost i la taxa més elevada des del febrer del 2023, segons la dada avançada de l'Institut Nacional d'Estadística. L'encariment dels carburants és un dels principals factors que expliquen aquest repunt dels preus. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, ruixats i els avisos per intensitat per pluja al quadrant nord-est. Les temperatures màximes arribaran als 26 a la costa i als 24 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un possible cas de detenció il·legal aquest diumenge a Calella. Els fets haurien tingut lloc pels vots a 2:15 de la nit en una zona de les afores del municipi.
2: De fet, és molt típic d'aquestes alçades de l'any. Estem a principis de tardor, recta final del setembre, principi d'octubre, amb un flux de vent de llevant, amb inestabilitat a les capes mitjanes i baixes de la troposfera, i això, doncs, el que acostuma a fer és que tinguem aquestes situacions de xàfecs sempre bastant locals, sobretot pel que fa a la quantitat de la precipitació.
1: Marxa i acampades. Uns 2.000 manifestants tallen la Diagonal per pressionar Sánchez mentre a Madrid es manté l'acampada.
3: En el moment actual no crec que tinguem una baixada generalitzada dels preus de l'habitatge, tenint una falta d'oferta molt important. La població continua creixent i al mateix temps no es construeix, o es construeix molt poca obra nova. I quan tens molta demanda i poca oferta, això fa que els preus es mantinguin.
1: Mira-la com riu.
4: Aquesta és la cançó que dediquem a tots aquells als que amb un cafè no en tenen prou, eh? I necessiten una miqueta més.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
1: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
2: El senyor Soler està tan satisfet amb els de dutxa Girona del canvi de la banyera pel nou plat de dutxa extraplay antilliscant, saps? Crec que no cal que arribem a tenir perill de caure per canviar la nostra. Com diu ell, si la banyera vols canviar, els de dutxa Girona has de trucar.
3: Tens raó. Ho fem ja i ho gaudim des d'ara i per molts anys. Vinga, els truco ara mateix. Són d'aquí, són ràpids i són bons.
2: Apunta. Dutxa Girona. 670-78-22-26.
4: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
3: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera Auto. El teu desballestament de confiança.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudeix i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
2: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Sim i Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
0: Va, vinga, selfie!
3: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home!
4: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
5: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: La C32 entre Blanes i Lloret, una infraestructura que considera necessària per al territori. I l'Hospital de Calella ha incorporat un servei gratuït d'estètica oncològica per a persones que estan en tractament contra el càncer. El programa de la Fundació Ricardo Fisas Natura Vicé funciona al centre des del 14 de setembre i ofereix tractaments especialitzats per cuidar la pell durant el procés oncològic. El servei ofereix tractaments estètics individuals i pautes d'autocura adaptades als canvis que pot experimentar la pell a conseqüència dels tractaments, com la sequedat, la sensibilitat o la irritació. L'objectiu és contribuir al benestar i a la qualitat de vida dels pacients. De la informació d'àmbit general, destaquem que dues persones han estat detingudes per desordres públics i atemptat durant la protesta per la crisi de l'habitatge d'aquest dilluns davant del Palau de Congressos de Barcelona. La mobilització va tallar l'Avinguda Diagonal durant unes 4 hores. Segons els Mossos d'Esquadra, la protesta va transcórrer sense incidències fins a les 9 del vespre, quan diverses persones van començar a fer llançaments contra la línia policial i van intentar superar les tanques de seguretat. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts segueixen els ruixats i els avisos per intensitat per pluja al quadrant nord-est. Les temperatures màximes arribaran als 26 a la costa, als 24 a l'interior. Demà dimecres torna a sortir el sol i pujada de nou de temperatures. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
1: A Climaprotec posem a punt la teva caldera perquè tinguis un bon hivern. Amb els plans de manteniment, revisem la teva caldera i calefacció de gas, gasoil i biomassa. I els sistemes d'aerotèrmia i geotèrmia sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
3: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 902 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972-24-24-58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
2: Et busco i t'habito.
3: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.
1: El diumenge 4 d'octubre, 22a edició de la Fira de l'Aigua de Caldes de Malavella. Un autèntic brollador d'activitats, des dels temps romans fins a la balneoteràpia. Una experiència per a tots els públics. Gastronomia i solidaritat. Un viatge pel termalisme. Un diumenge ple d'activitats familiars. Viu la Fira de l'Aigua. visitcaldes.cat.
2: El matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
3: Espanyol té el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA.
4: No acostuma a anar acompanyat d'una bona
2: Moltes
4: salut.
2: Moltes coses.
5: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona.
6: Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana.
7: Jo cada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant, corrent pel passadís.
6: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú, esperes
7: no,
6: que algú t'agafi.
7: Espero que algú t'agafi. Moltes
2: coses.
7: Bé, que t'asseguris que hi ha algú altre costat.
8: Que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lluita.
9: És important mantenir l'habitatge ben tancat, no donar sensació d'abandonament, visitar-lo amb freqüència.
10: Atrapar Correcaminos, patines cohete marca Acme.
11: Sobre el Correcamins, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar a l'empresa Acme.
2: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
12: ¿Qué hay de nuevo, viejo?

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Mapa de Joves Artistes del Maresme estrena un museu virtual per donar més visibilitat a les creacions dels artistes de la comarca. La renovació de l'eina coincideix amb el Dia Internacional de l'Artista Plàstic i arriba 3 anys després de la seva posada en marxa. Actualment el Mapa compta amb 128 artistes d'entre 16 i 35 anys i permet buscar-los segons el municipi i la disciplina. S'hi poden trobar creadors vinculats a diferents disciplines. Una de les funcionalitats permet saber també quins artistes estan disponibles per impartir tallers amb l'objectiu de facilitar el contacte amb ajuntaments, centres educatius, entitats i altres agents culturals de la comarca. I Lloret de Mar rep prop de 104.000 euros de DipSalut per finançar els serveis de salvament i socorrisme durant aquest 2021.

0: La companyia recupera també en els logotips de les seves xarxes l'antiga icona coneguda com la galeta, amb un color corporatiu més fosc. El nou sistema vol unificar els diferents canals d'atenció i venda i simplificar el procés de compra dels bitllets. Entre les novetats, els usuaris podran comparar de manera més directa el preu, la durada, els serveis i les places disponibles de cada tren. Renfe també reduirà els passos i els formularis necessaris per fer una compra i integrarà de manera més accessible serveis complementaris com el transport de mascotes o bicicletes. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres la temperatura màxima tornarà a pujar amb un ambient assolellat, tret d'algunes nuvolades que creuaran el territori. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.
5: Et busco i t'habito.
6: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Busco i t'habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: et busco i t'habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: come on.
1: Baby girl, baby girl.
0: Oh. Uh-huh.